Dartsele nartzen mutz dimaken el Menk ambarru motanu menk berre Vora txenkarov txehantur zhel Menk ambarru motanu menk berre Vora txenkarov txehantur zhel Hinen geri man ginen ger artyok Nuin es mnatsel Un hetes artyok avskisel